0: Termini acaba el 5 d'octubre. Mid Talent Vinaròs, el teu talent de futur. Organitzen Ajuntament de Vinaròs i RH en positiu.
1: I abans de començar la programació tenim una notícia d'última hora, i és que fa més de poc més d'una hora es va presentar a Vinaròs el nou parc de calistènia situat al passeig de Fora Forat. Tindreu més informació a l'informatiu del migdia a les 2 i 17 minuts. I ara sí, vos deixo amb la programació d'avui, i és que avui estarà amb nosaltres, una vegada més, l'economista Júlia Guimerà, que ens donarà una altra vegada les claus per entendre l'economia.
2: Perros?
3: Tres.
2: Fiestas?
3: Alguna.
2: Robots aspiradores?
3: Uno.
4: Dos.
2: Doy fe de que esta alfombra lo ha vivido todo.
5: Bricocentro.
6: No hace falta un notario para ver cuando una alfombra lo ha vivido todo. Ven ya a Bricocentro y descubre nuestra gran colección de alfombras para todos los gustos y estilos.
5: Bricocentro.
6: Bricocentro en Benicarló, en el centro comercial Family Park.
5: Bricolaje y decoración.
7: Alcalá de Xivert celebra la 12ª edició de la Fira de la Tomata de Penjar els dies 10 i 11 d'octubre. L'ocasió perfecta al casc històric, pujar al campanar més alt de la província i adquirir productes de proximitat. I, per supost, degustar i comprar la tomata de penjar d'Alcalá de Xivert, reconeguda per la seva qualitat. I, a més, visites guiades, cates, show cookings i jornades gastronòmiques de la tomata de penjar als restaurants d'Alcalà i Alcossebre tot el mes d'octubre. Trobaràs més informació al web alcaladexivert.es. Fira de la tomata de penjar d'Alcalà de Xivert. T'esperem.
8: Bé, comencem el nostre espai d'economia com cada setmana amb Julià Guimerà, economista, al qual saludem. Julià, bon dia.
9: Bon dia.
8: Bueno, anem a parlar de la inflació a Espanya, que s'ha disparat al 4,3% al mes d'agost i és la més alta des d'arrels 42 mesos. Compte'ns.
9: Bueno, la inflació, bueno, és terrible perquè, claro, la guerra esta d'Iran ha provocat, pues, que pujaran els carburants. I, bueno, els carburants és un poc lo que fa pujar un poc lo que és la inflació. És a dir, la inflació en el mes d'agost ha pujat un 4,3%, és a dir, quasi 7 dècimes més que en juliol, que era 3,6%. I, bueno, la qüestió és que els experts pensaven que no passaria del 4%, però, bueno, al final pues, ha passat inclús del 4%. Bueno, la qüestió és que per què és la culpa? Pues, bueno, pues, per els preus de l'energia i també un poc de la retirada progressiva que fa el govern de que tenia ajudes pel gasòlio i també per la gasolina. Recordem que ara, pues, per exemple, este mes de setembre s'acaba la subvenció del gasòlio i la gasolina, que anava baixant. Primer teníem 20 cèntims, en juliol baixa 15, la subvenció, després en agost baixaven a 10 i en setembre baixava 5. Què passa? Pues, bueno, les ha tornat a prorrogar, ja que s'ha disparat una altra vegada lo que és la inflació. Este repunte de preus s'atribueix, pues, a la guerra d'Iran. Recordem una cosa, que la guerra d'Iran, ahir pràcticament el 20% del petroli mosís deixa estret d'Hormuz, i ara inclús la part del Mar Roig està, pues, en perill per estos de Yemen, que també han bombardejat el que és un viaducte que passava perquè passava del Mar Roig del petroli de l'Arabia Saudita. I, bueno, el que passa és que, pues, bueno, això ens està provocant, pues, inflació. Recordem que, bueno, que ara la inflació sobretot ens puja per els carburants, però el problema està és que si hi ha inflació persistent, pues, afectarà tots els altres productes. Per ara, per exemple, l'alimentació encara està aguantant i només ha pujat un 2% i pico. Però, claro, si pugen els carburants, què passa? Puja el transport i al final, pues, eixe cost se repercutix en els supermercats. I, bueno, pues, ahí ja podem dir que s'inquisten. Bueno, a partir de gener i febrer tenim una inflació que està bé, prou bé, està el 2,3%, pràcticament el Banc Central Europeu està dient que, bueno, que la inflació en un 2% està correcta, doncs ens estem arribant ahir. Què passa? Pues, bueno, que per culpa de la de la guerra d'Iran, pues el petroli s'ha disparat i bueno, pues influeix molt pues en lo que és la inflació. I què passa també? Pues bueno, que automàticament pues els bancs centrals pugen el tipus de, el preu dels diners, perquè clar, una forma de parar aquesta inflació és pujar el preu dels diners, és a dir, que els crèdits valguen més diners i per lo tant, pues bueno, si els crèdits valen més diners, pues les empreses inverteixen menys i també pues no, hi ha el crèdit al consum també és més car i els consumidors consumeixen menys. Però bueno, ahí està, el Banc Central Europeu ens va pujar del 2,25 al 2,5, que no serà l'última pujada, segons anuncien, que la tornarà a pujar en octubre i la tornarà a pujar en desembre. I la Reserva Federal dels Estats Units, el banc més important del món, és el que emetís el dòlar, doncs pràcticament ha pujat també un 0,25 i el té el tipus d'interès al 4%. Bueno, l'escenari canvia, doncs bueno, a partir del mes de març canvia totalment per la guerra d'Iraq i, bueno, i els preus se disparen i sobretot se acceleren a partir de l'estiu. Bueno, què passa? Bueno, que esta inflació, l'avantatge que tenim, però si és persistent o passarà, pues bueno, no podríem dir que no ha arribat a lo que se diu la inflació subjacent. La inflació subjacent, que bueno, que està en el 2,9%. És a dir, que podríem dir que ahí la inflació subjacent és la que no compte, per exemple, lo que són l'energia, i no conté tampoc el que són l'alimentació fresca. Entonces, bueno, l'alimentació del dia. I encara està en el 2,9%. Però, bueno, si és persistent, segurament passarà a tots els productes, ja que, bueno, si la gasolina és més cara, el transport és més car, etcètera, etcètera, si l'alimentació puja i se manté, pues, bueno, normalment això al final arriba. Bueno, si mirem un poc l'evolució de l'IPC, bueno, és curiós que en el 2005 teníem un IPC, una inflació del 2,8%. En el 2009 i el 2015 la inflació la tenien negativa. No sé si en recordaran els oients. En el 1,8% en el 2009, un 1%, i en 2020 un 0,2% negativa. Mos puja després de lo que és la guerra de... Podríem dir la guerra d'Ucrània, perdó, que puja al 10% i escaig, que va ser una burrada, claro, però sobretot per els fertilitzants d'Ucrània i el gas russo. En el 2025 la tornem a controlar al 2%, en el 2026 l'acabem en el 2,9%, en el 2026 les comencem en el 2,9%, i ara en agost del 2026 ja la tenim en el 4%, el 4,4%. Segons el Banc Central Europeu, aquests preus pujaran durant el que queda del 2026 i no es començaran a moderar-se un poc fins a fins a... i no es comencen a moderar-se fins al principi del 2027. Bueno, el barril del petroli el tenim a més de $100 el barril, i bueno, el que està passant és que aquesta negociació que fa el senyor Trump pues pareix que només fa que no adelanta res. I bueno, ja no se fien, l'estret de Hormuz continua pues, que no deixen passar cap barco, i per ahí sol passar el 20% del petroli mundial. Què passa? Pues que estan paralitzats 8,3 milions de barrils de papales que no poden passar, i bueno, i això fa disminuir l'exportació en 2 i pico milions de barrils. És a dir, què passa? Pues això redueix l'oferta mundial. Quan un producte té menys oferta, pues els preus pugen. I ahí és el que ens passa en el petroli. I després, bueno, i se troben un poc... Claro, què ocorre? Que pràcticament tenim 6,3 milions de barrils menys que l'any passat en el mercat. I clar, eixe

gasolina, però bueno, les han anat reduint i ara actualment el Consell de Ministres torna a aprovar una pròrroga fins a final de l'any. L'altra incertidumbre que tenim és bueno, que aquesta inflació de lo que és el petroli, és a dir, dels combustibles, no se traslade a l'alimentació, però bueno, ja que bueno, l'alimentació fins ara estava moderada, és a dir, teníem una tassa del 1,6%, i bueno, això pot canviar en uns mesos. Clar, l'encareixement del petroli pues, automàticament encareix el transport. I clar, al final, eixe cost de més transport, això ara pujar és l'alimentació, que ja està prou cara, i avui en dia una de les reivindicacions que tenim a Espanya és un país que estem creixent, però eixe creixement no arriba a tots. Recordem que l'alimentació des de fa pràcticament en 3 o 4 anys m'haurà pujat més d'un 60%, i per altra banda tenim la vivenda, que bueno, estos últims dies pues, mirem el que està passant, és a dir, no hi ha, la joventut no pot adquirir viviendes, tampoc va pagar cap alquiler, i bueno, pues, se sentís un poc molt frustrada. Ja en un altre programa comentarem això de la vivenda, és a dir, que bueno, també la vivenda també no és un problema, dient que ja ha crescut la població, però també hi ha que dir que avui en dia les unitats familiars són molt més menudes. Hi ha moltes persones que viuen soles i se necessiten una vivenda també per viure, i després pues, pràcticament els hogars familiars pues, són moltes vegades unipersonals i la majoria serien de 2 persones. I rar, a lo millor un fill, però poques ja es comencen a tindre 2 fills o 3 fills. I clar, per això també, i després per altra banda, clar, són menys persones i per tant pues, podem dir que necessiten més vivendes. Bueno, això està clar, que el que comentava, és dir, si augmenta el petroli, augmentarà el cost del transport, perquè el gasolí està molt car, i això a la llarga pot ser trasladat als supermercats, que és on se venen, podríem dir, l'alimentació. I bueno, i ahir ja tenim la inflació, podem dir, enquistada. Bueno, la qüestió és que, bueno, per altra banda, resulta que el calor i l'estiu que han tingut ha sigut molt calorós. Per altra banda, pues les collites agrícoles han baixat prou per la calor, i bueno, pues això també ha afectat un poc per lo que és l'alimentació. Què passa en l'electricitat? En un principi s'ha mantingut estable. Per què s'ha mantingut estable? Pues bueno, pues perquè tenim molta renovable, tenim pràcticament de fotovoltaica i tenim molta eòlica. Jo miro moltes vegades els preus de la llum, per exemple, a migdia, i és pràcticament zero, pues, perquè estan totes les fotovoltaiques, totes les del sol, funcionant. Però què passa? Què passa ara? Pues bueno, el que està passant és que la llum, en determinats moments, pues, quan no hi ha sol o quan no fa vent, pues, se té que fer d'una altra forma. La nuclear, que sempre està ahí, però després tenim el gas, i el gas està pujant també molt. I què passarà? Pues bueno, que si era curiós, per exemple, que per la nit abans la llum era molt més barata i ara és quan és més cara. Degut a que, clar, no està funcionant el que són les fotovoltaiques. Què ocorreix? Pues que el gas també farà pujar també el que és la llum, ja que una part, per exemple, de lo que és la producció de llum se fa en gas quan les renovables no van, ja que tampoc les podem almacenar. Bueno, ahí està la qüestió, és que bueno, el preu del gas ha pujat més d'un 14%, i això a la llarga se notarà. I bueno, i què passa més? Pues bueno, que ara, per exemple, Espanya no té moltes reserves estratègiques de gas. Està esperant a que aquest preu baixare cara a l'hivern. Però què està passant? Que el preu no està baixant. I al final, pues bueno, el que tindrà que fer és comprar gas car, i per tant per almacenar-lo cara a l'hivern. I bueno, avui en dia tenim unes reserves del 63%, però bueno, això ens fa falta pujar-les al 80 o al 90% de cara a l'hivern. I s'està esperant que el gas baixi, però que igual no baixi, pues, no li quedarà més remei que comprar-lo car. I bueno, pues, això encara encarirà un poc més el que és el gas. Actualment el gas s'està fent a través, no, ja no s'està fent per tuberia, ja que tenim el que és el gas rus, que s'ha parat, és a dir, la tuberia està que anava a Alemanya, per això Alemanya el tenia gas barato, pues bueno, ara últimament el que estem important tot el món és el gas liquat d'Estats Units, és el gas que mos ve en barcos. Així tenim grans transformadores, però bueno, actualment els Estats Units és la que s'està forrant en la venda de gas. I bueno, per això és un poc el que comentem de la inflació. Està alteta,

0: No sé si serà persistent, perquè això de la guerra d'Iran fa dies que s'acaba en un mes, però ja portem 8 o 9 mesos i això no s'acaba. I bueno, pues ja els mercats ja se posen nerviosos i veuen que això, aquesta inflació, podrà anar a més. I això implica que potser s'acabi ja un poc el creixement.
1: Anem a canviar de tema, anem a parlar del deute públic mundial, que està a preus màxims des de 2008, i França i Espanya pues, són països que estan prou afectats, no, per això?
0: Bueno, la deuda pública... La deuda pública és dir, el que els governs demanen, el que els demanen demanen a la gent, doncs, per exemple, les lletres del Tesor, és una deuda en què l'Estat el té molta gent. Bueno, ahir, és un poc, jo a vegades ho explicava això, és dir, per exemple, doncs un particular va a un banc i demana un préstec, però si a l'Estat li fan falta diners, què té que fer? Té que fer el que se diu un emprèstit, i... demanar diners a molta gent, que això serien un bono, és a dir, la podien dir, el bono és una part alíquota d'un préstec. Bueno, però això és el que podem dir la deuda pública. L'Estat necessita diners i entonces el que fa és demanar-lo a molta gent, és a dir, que són el que es diu és bonos. Bueno, què passa? Pues bueno, així tenim Estats Units, que bueno, que necessita molt de diners perquè té una guerra, s'està gastant molts de diners, s'està acabant l'armament. I, bueno, pues lo que està passant és que, claro, a Estats Units el que li estan fent el mercat i diuen, no, jo te deixo diners, però tu m'estàs que pagar més, perquè jo estic amb molta incertesa. I, per tant, pues, bueno, el bono d'Estats Units està al 5%. I l'espanyol, pues, que està prou bé, és a dir, la deuda pública espanyola, pues, la tenim al 4%. Claro, què passa? Pues, bueno, pues, això se nota un poc molt en la bolsa. La bolsa està en màxims històrics ara fa poc, és a dir, pràcticament en el mes d'agost en 20.300 punts i també està baixant. I bueno, el que ocorre és pues, bueno, que claro, una persona que invertís en accions, si veu que el bono o la deuda està més cara, pues, se'n va a lo més seguret i a més que li dona més rentabilitat. I sempre és el mateix, quan la deuda puja, les accions baixen, perquè el mercat se traslada d'un lloc a l'altre. Bueno, la qüestió és que pràcticament hi ha expectatives i pràcticament la deuda pública mundial té una mitja d'un 4,3%. Bueno, què passa ahí? Pues bueno, pues lo de sempre. El carburàs que han pujat, el gas que ha pujat, i claro, per això lo que ocorre és que els governs tenen dèficit. Què vol dir que tenen dèficit? Pues bueno, que se gasten més de lo que ingresen. I quan se gasten més de lo que s'ingresen, pues tens que endeudar-te. I claro, si ja estàs tocat, pues el mercat et demana més tipus d'interès de la teua deuda. Ahí, per exemple, el bono espanyol, pues el tenim al 4%, que ja fa temps que no està bé, ja està, el govern espanyol ja està pagant prou per la deuda, que pràcticament fa uns anys la teníem al 0%, és a dir, no s'ha pagat de res. I clar, i també s'hi nota, si tu compres deuda, és a dir, el bono espanyol a 10 anys, està, que és el que se refereix, està al 4%, i, per exemple, la lletra del Tesor a 12 mesos pues ja està superant el 3%, és a dir, per l'estalviador. Claro, la qüestió és que, què passa? Pues els bancs centrals europeus estan encara anunciant que encara pujaran més el preu dels diners, sobretot per controlar aquesta inflació. Un cas curiós és Japó. Japó és un cas molt curiós, és a dir, és un país que tenia deflació, la deuda la tenia sent portada de deuda, que el tipus d'interès era 0, i bueno, una qüestió que llama l'atenció és que la deuda japonesa ha pujat al 3%. Això pràcticament no se veia de fa molts d'anys, és a dir, perquè portava molts d'anys a un tipus d'interès 0. I bueno, ahí tenés. Per la part dels Estats Units tenim un nou president, que és Kevin Warsh, que bueno, que lo que està fent és no comprar deuda. És a dir, Kevin Warsh és el president de la Reserva Federal dels Estats Units, igual com el Lagarde, que és el president del Banc Central Europeu. Una forma, a lo millor, de frenar la inflació és no comprar deuda al mercat i així no injectar diners. Però bueno, Kevin Warsh no està comprant deuda. Clar, què ocorre? Que hi ha menys demanda d'aquesta deuda, perquè si l'Estat no compre, si la Reserva Federal no compre, pues hi ha menys demanda. I clar, què ocorre? Que puja el preu. I clar, la deuda americana, pues, verdaderament, en un dèficit galopant, és a dir, que Estats Units té un dèficit de quasi el 6% del PIB, és a dir, un poc per comparar-ho, sempre el dèficit sempre se trau sobre el dèficit, vol dir que te gastes més de lo que ingreses, i sempre se trau en arreglo a lo que produeixes. És a dir, per exemple, el que produeixes, quan jo parlo d'un 6% del producte del dèficit, vol dir que jo tinc un 6% del meu producte interior brut, de lo que jo produeix tot l'any. Claro, això depèn de l'estat, és a dir, un país menut que produeix poc, però potser pot tindre un tant per cent més de dèficit. És a dir, és el mateix que una gran empresa que potser s'endeuda en 1 milió o 2 milions d'euros, això no és res per allà. Però una pime que s'endeuda en 1 milió d'euros, doncs potser és moltíssim, ja que potser s'endeuda pràcticament en més del 100% dels seus ingressos. Bueno, però això és el que està passant. I a què es deu tot això? Doncs, bueno, aquesta guerra tan inútil que han tingut, que és la guerra d'Iran. És a dir, pràcticament la deuda americana està molt cara, al 5%. En canvi, bueno, ahí tenim. I en cas, què vos passa a nosaltres a França i a Espanya? Ho he tret un poc com a comparació. França està molt, molt malament. Molt malament. És a dir, el que és la prima de risc de França està més alta que la d'Espanya. Què vol dir això? La prima de risc, podríem dir que és la... si comparem el bono més solvent d'Europa, és l'alemà. Entonces, si el bono alemà, és a dir, la deuda alemana està al 2%, jo estic al 4%, pues la meva prima de risc és el 100%, el doble que l'alemana. Pues bueno, això és el que passa. Què passa en la prima de risc francesa? Pues que està més alta que l'espanyola. Això era impensable fa uns anys. Què vol dir això? Que, bueno, que la gent preferís comprar deuda espanyola més barata que comprar la deuda francesa, aunque sigui més cara. Què passa? Doncs, pues bueno, que la deuda francesa està en el 5,8% i l'espanyola està en el 4%. És a dir, que els inversors se fien més d'Espanya que de França. La qüestió és que fa molt de temps, això fa poc, era pràcticament impensable, era impensable. I què ha passat en França? Pues bueno, en França se pot dir que ha passat el següent, és a dir, en el 2024, Emmanuel Macron, president francès, convoca les eleccions legislatives, recordem que ahir la persona que més mana és el president, no el primer ministre, perquè depèn com visquen les eleccions, ell nomena primer ministre, el president francès. És un sistema diferent a Espanya. Si, com, per exemple, el rei no pinta res i el que pinta és el primer ministre. Pues bueno, en França és totalment al revés. Però, claro, convoca eleccions legislatives en el 2024 i li deixa el tir per la culata. Resulta que pràcticament tot el Parlament queda fragmentat i estan governant ahir el que és l'extrema dreta. I, claro, què ocorreix? Que pràcticament les lleis no se poden fer. No sé si anomena ja 4 o 5 primers ministres, perquè, clar, se'l tombaven en el Parlament, i, bueno, pues ara el dèficit públic francès està en el 5,80%. És a dir, que una autèntica burrada, és a dir, perquè Europa diu que tenim que tindre un dèficit públic del 3%, si no venen els homes de negre. Espanya està situat en el 3%. I, clar, aquest deterioro és el que va provocar que el Parlament es quede pràcticament tot d'extrema dreta. I, clar, doncs, pràcticament Emmanuel Macron doncs, tenia molt limitat el seu poder. Bueno, els inversors, doncs, bueno, quan baixin les eleccions legislatives, la prima de risc se dispara del 48% al 111%, és a dir, més del doble que l'alemana, i, bueno, i Espanya encara la tenim al 46%, la nostra prima de risc. És a dir, la deuda està en el 5%, en concret més del 5%, està en el 5,8%. La deuda en termes absoluts, la francesa està en 3,4 bilions d'euros. Recordem que això és molt. Nosaltres tenim 1 i pico bilions, però, clar, nosaltres aquesta deuda se compara sempre en el nostre producte interior brut. La deuda francesa està un 100,15% per damunt del seu producte interior brut, que és la teva vora. Nosaltres la tenim en el 98% del nostre producte interior brut. I, clar, doncs, verdament, això és el que podem dir ha passat en França. Què passarà ara? Doncs, bueno, les eleccions per la presidència, que és la de Emmanuel Macron, doncs se convocaran al principi del 2027. I totes les enquestes diuen que governarà Marine Le Pen, la de l'extrema dreta. I, bueno, pareix que els papers han canviat un poc. Recordem que la crisi del 2012 tenien 4 països que estàvem ja pràcticament en fallida. Estàvem a Espanya, estàvem, per exemple, a Irlanda, Portugal i Grècia, I bueno, però estos, ara resulta que aquests països van molt bé i són aquests altres, com Alemanya o França, són els que ens van malament. I que ens estem demanant sempre restriccions, restriccions. Curiós, per exemple, que Irlanda, país rescatat en el 2012, actualment és el segon país més ric de la Unió Europea, darrere de Luxemburgo. És curiós, és a dir, que pràcticament s'ha recuperat. I bueno, estem tots a l'espera de com anirà aquesta deuda. Estats Units la té al 5%, França la té al 5,8%, Espanya la té al 4%, i bueno, doncs, aquesta és la qüestió. La qüestió, és a dir, què ocorre en tot això? Pues bueno, que l'Estat, com a tal, se té que financiar més car, té que disposar de més diners per pagar interessos, el té que deixar d'emplear en altres coses, i verdaderament pues, estem un poc empobrint. Què ens vol dir tot això? Pues bueno, jo crec que ens ha acabat un poc el creixement en un principi. Per què? A no ser que s'arregli un poc lo de la guerra, però bueno, el de res està fet, és a dir, ens està pujant molt la inflació, molt els preus, els preus pels carburants, està pujant molt la deuda, és a dir, normalment els bancs ja els prestes estan deixant els més cars, i bueno, per això implica que, clar, els bancs centrals tenen que pujar amb el tipus d'interès, i clar, pues sempre per controlar la inflació, però quan pugen el tipus d'interès, pues un poc mos frenen un poc l'economia. És a dir, disminuïs la inversió, disminuïs el crèdit, i per tant també disminuïs també el que és el consum. El crèdit al consum també disminuïs perquè és més car. I bueno, però això és el que han comentat. Han parlat d'inflació i automàticament pues, també de més deuda que tenim els països. I bueno, pues això ho ha provocat un senyor que està allà als Estats Units pues, dient tot el dia tonteries. I ahí és el que tenim, una guerra innecessària que, bueno, sempre ens ha passat el mateix. Tenim la crisi del 1973, estava sent el petroli, per culpa de l'Orient Mitjà, per culpa també d'Israel, l'altra dels anys 90, el mateix, sempre és el petroli, i bueno, pues és una energia que no la tenim, i que la tindrien que substituir a través de lo que se varia, a veure si anem més ràpids en lo que és l'electricitat, perquè ja sí que la podem produir nosaltres. En fi, per això és el que passa. Males notícies en el món, molta inflació i molta deuda per part dels estats.
1: I la bolsa què?
0: Bueno, pues la bolsa ha pujat un poc. Segurament, pues bueno, que a lo millor té una expectativa de que el preu del petroli baixi algo. Ha baixat esta setmana un poc, és a dir, encara està per damunt dels 100 dòlars del barril, però bueno, està sobre 105 i estarà sobre 100 dòlars. Bueno, la bolsa espanyola ha pujat un 0,95%, és a dir, no arriba un punt. I bueno, pues hi havia unes expectatives. Ha recuperat els de 9.600 punts, i bueno, i la rentabilitat, encara la rentabilitat anual que té la bolsa espanyola, la gent que ha invertit des del 1 de gener, encara li està rentant el 13,22%. I bueno, la qüestió és que encara pareix que hi ha por a que hi hagi una inflació persistent, vol dir que no sigui una inflació, perquè, clar, no s'està arreglant lo que és l'energia, és a dir, no s'està arreglant, pues bueno, este tormut i tot això que passa per l'energia, sobretot en l'Orient Mitjà, que, bueno, que pues, ha deixat d'exportar per culpa que està bloquejat. I, bueno, pues pareix que el mercat a lo millor diu que és persistent. De totes formes, la bolsa espanyola ha pujat més que les bolses europees, el DAX alemà ha pujat un 0,45%, la meitat que la bolsa espanyola, i el CAC francès només ha pujat un 0,16%. En canvi, pues bueno, tenim l'Eurostock 50, que són les 50 empreses més importants de la Unió Europea, que està pujat un 1,07%, és a dir, més que la bolsa espanyola. Els inversors esperen la pròxima setmana, estan pendents a veure què passa en aquestes negociacions que torna a dir Trump, que podrà obrir aquest estret d'Hormuz, i a veure què passa. El bono espanyol tanque ja per damunt del 4%, que és el que ha comentat, està en el 4,077%, i bueno, des de quasi el 0% que teníem el bono espanyol, és a dir, la deuda de 10 anys, que teníem en l'any 2020, que la teníem al 0%. Bueno, quins han sigut els 5 millors valors? Puig ha pujat 5,81%, la de perfumes, Repsol s'està forrant, sobretot per la pujada del petroli, que ha pujat un 3,85%, IAG, que és la d'aviació d'Iberia, ha pujat un 3,37%, Sabadell ens ha pujat un 3,9%, Inditex, la de Zara, que és l'empresa més important per capitalització bursàtil, per això segurament haurà pujat molt la bolsa espanyola, haurà pujat un poc, que ha pujat un 2,99%. Està castigada la setmana passada Inditex. Bueno, i quins són els pitjors valors? Pues torna a caure un poc Solaria, que, bueno, que és renovable, i ha baixat un 4,60%. Celmes, pues, ha baixat un 4 i pico, Telefònica ha baixat un 3 i pico, Amadeus, la turística, mos ha baixat 2,73%, i Acerola Mitat, la de l'Acer, que mos ha baixat un 2 i pico%. I com està la bossa espanyola i les mundials i les europees? Pues bueno, l'IBEX mos puja 0,95%, se queden 10.700,1 punts. Quan parlo de punts, bueno, és un poc per explicar-lo. És a dir, la bolsa espanyola està igual com la bolsa americana, és a dir, el Dow Jones. Però sempre se parla sempre d'un moment determinat en què agarren tots els valors, està al 100%. I d'aquest any que va dalt, va pujant. Podríem dir que jo no sé de quin any es va col·locar al 100%, però bueno, ara està en el de 9.700 punts. Ha estat fa molt poc temps, quan estem en crisi, està en 8.000 punts. És a dir, des de que se va fundar, crec que és que des de que va fundar l'IBEX, fins ara, que es comença al 100%, pues ha pujat tot això tant per cent que són de 9.000. Claro, això són molts d'anys. I això és un poc com se valora els punts, quan jo dic lo de 9.600 punts. És a dir, que són de 9.600 vegades de lo que estava en su dia quan vas començar l'IBEX. Bueno, el FAG britànic ha pujat un 0,34%, el DAX alemany ha pujat un 0,41%, el CAC francès un 0,16%, el FAG italià un 0,62%, l'Eurostock, que han comentat, un 1,01%, i bueno, pues, pràcticament totes les bolses europees han pujat. El Nikkei ens ha pujat moltíssim, el 2,07%, un cas curiós el de Japó. La bossa xina ha baixat un 0,97%, és a dir, la del Hang Seng, i després les tres bolses americanes més importants, bueno, les tres índices més importants, és l'S&P 500, ha pujat un 1,21%, el Dow Jones ens ha pujat un 0,28%, i el Nasdaq, que agafa les empreses tecnològiques, ha pujat un 2,06%. I bueno, per això és el que podem comentar aquesta setmana. Inflació i deuda pública.
1: Molt bé, Julià, pues moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Parlem d'inflació, del deute públic mundial, de la bolsa. Parlem amb tu la setmana que ve. Un saludo.
0: Pues moltes gràcies, Julià, per sentir-me, fins la setmana que ve.
2: Adeu.
3: Esta tardor, deixa't seduir pels sabors més autèntics de Benicarló.
4: Vine a la festa del polpa caduf i peix de llotja i descobreix les millors creacions de la nostra gastronomia local.
3: Del 17 de setembre a l'1 de novembre et convidem a tastar una gran varietat de tapes, pinxos i menús elaborats amb els productes més frescos de la llotja.
4: A Benicarló t'esperem amb la millor cuina autèntica.
3: Ajuntament de Benicarló.
5: L'insult a la dona és violència. Coaccionar la seva llibertat és violència. Fomentar l'explotació sexual de la dona és violència. Eliminar la violència contra les dones i les xiquetes és un objectiu essencial. Donem la cara enfront de totes les formes de violència contra les dones. Uneix-te. Digues no. Comptem amb tu. Diputació de Castelló. www.dipcas.es.
6: Busques feina o vols millorar el teu futur laboral? Torna Midtown en Vinaròs, la fira d'ocupació que et connecta directament amb més de 20 empreses locals i comarcals. T'esperem el dimecres 8 d'octubre pel matí a les instal·lacions del Vinaròs.

0: Recorda, termini acaba 5 d'octubre. Mid Talent Vinaròs, el teu talent de futur. Organitzen Ajuntament de Vinaròs i RH en positiu.
1: Torna a Fiar Júlia, la fira romana de Traiguera. Reviu la màgia dels seus personatges, l'artesania, la gastronomia, la història i la cultura. Festa declarada d'interès turístic provincial. Ajuntament de Traiguera.
0: Dies 3 i 4 d'octubre. Vine a gaudir en família. Passeja i descobrís Traiguera. Alcalá de Xivert celebra la 12a edició de la Fira de la Tomata de Penjar els dies 10 i 11 d'octubre. L'ocasió perfecta al casc històric, pujar al campanar més alt de la província i adquirir productes de proximitat. I, per supost, degustar i comprar la tomata de penjar d'Alcalá de Xivert, reconeguda per la seva qualitat. I, a més, visites guiades, cates, show cookings i jornades gastronòmiques de la tomata de penjar als restaurants d'Alcalá i Alcossebre tot el mes d'octubre. Trobaràs més informació al web alcaladexivert.es. Fira de la tomata de penjar d'Alcalá de Xivert. T'esperem.
2: Marta, mañana pádel a las 5.
3: Mamá, ¿y este hueco entre mis dientes?
2: ¿Cómo? Marta, anulamos. Tengo que llamar a Vital Dent. En Salud Bucodental, un hueco siempre importa. Como líderes en ortodoncia infantil, cuidamos de su boca desde pequeños para ayudar a prevenir problemas futuros. Ahora con 500 euros de descuento en su ortodoncia y financialo hasta en 18 meses sin intereses. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Esta casa es nuestro templo. Siente la energía fluyendo desde las paredes hacia...
5: ¡Uf! Pues entre el gotelé y la moqueta va a costar que fluya.
6: Es momento de darle una vuelta a la decoración de tu casa. En Bricocentro tenemos todo lo que necesitas para cuidar tu hogar. Acércate ya y descubre todo lo que podemos hacer por tu hogar. Bricocentro. Bricocentro en Benicarló, en el centro comercial Familipar. Bricolaje y decor.
7: ¿Sabes esa ilusión que tienes cuando estrenas coche? ¿Sí? Esa felicidad que te da subirte en él la primera vez. Pues eso mismo es lo que sentimos en Ebremóvil al estrenar nuestro nuevo concesionario oficial Kia en Vinaròs. Todo el diseño e innovación de la gama Kia, ahora mucho más cerca. Tu Kia te espera en Avenida Zaragoza 1.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Cada vegada són més els pacients que confien en els professionals de Clínica Dental Ebre Clínica Tortosa, Clínica Dental Montsià Amposta i Clínica Dental Azahara Vinaròs. Som les clíniques dentals amb millors valoracions a Google. Noelia, Alberto, Paula o Manu són alguns dels pacients que amb les seves ressenyes posen en valor la delicadesa en les neteges, la cura dels més petits, el tracte proper i la sinceritat amb els plans de tractament. Tu també pots formar part d'aquesta gran família. Tens una clínica ben a prop teu. Clínica Dental Ebre Clínica Tortosa, Clínica Dental Montsià Amposta i Clínica Dental Azahara Vinaròs.
10: ¿Perros?
11: Tres.
10: ¿Fiestas?
11: Alguna.
10: ¿Robots aspiradores?
11: Uno.
12: Dos.
10: Doy fe de que esta alfombra lo ha vivido todo.
13: ¡Bricocentro!
6: No hace falta un notario para ver cuando una alfombra lo ha vivido todo. Ven ya a Bricocentro y descubre nuestra gran colección de alfombras para todos los gustos y estilos.
13: ¡Bricocentro!
6: Bricocentro en Benicarló, en el centro comercial Family Park.
13: ¡Bricolaje y decoración!
0: Alcalá de Xivert celebra la 12a edició de la Fira de la Tomata de Penjar els dies 10 i 11 d'octubre. L'ocasió perfecta al casc històric, pujar al campanar més alt de la província i adquirir productes de proximitat. I, per supost, degustar i comprar la tomata de penjar d'Alcalá de Xivert, reconeguda per...

0: Molt bona tarda a tots i a totes. Benvinguts una vegada més ací a l'informatiu del migdia de Ser Maestrat, on vos aprovem totes les notícies de la comarca. I comencem a Vinaròs perquè tenim una bona notícia, ja que avui s'ha presentat de forma definitiva el nou parc de calistènia situat al passeig Forat. I aquestes han sigut les paraules del regidor d'Esport, Lluís Adell.
1: On compareixem per a donar a conèixer a la ciutadania una nova inversió en matèria d'esport aquí al Fora Forat, com veieu aquí al darrere, que estan acabant, que avui serà l'últim dia de treballs i a partir de demà podem estrenar aquest parc de calistènia que ha estat una mica dissenyat també amb la participació dels usuaris. És important remarcar que no solament és una actuació feta per una planificació que portem a terme dins de l'estratègia de renovació d'instal·lacions esportives. A més, aquí han participat els usuaris que cada dia fan activitat física en aquesta part de calistènia.
0: I també al municipi de Vinaròs, avui s'ha celebrat l'acte de la policia local del municipi amb motiu de la festivitat del seu patró. L'alcaldessa Maria Dolors Miralles ha volgut tindre unes paraules d'afecte per a tot el cos municipal. Així ho ha declarat.
2: Vull destacar també la importància de la col·laboració entre la policia local i la resta de forces i cossos de seguretat i els serveis d'emergències. La coordinació és fonamental per oferir una resposta ràpida i eficaç davant de qualsevol situació. En una jornada com la d'avui, també hem de reconèixer el suport de les vostres famílies. Gràcies a totes elles per la seva comprensió, per la seva paciència i pel seu suport diari. Elles són també una part essencial, encara que moltes vegades invisible, del servei que presteu a la nostra ciutat. A totes i a tots els agents, en nom de la Corporació Municipal i de la ciutadania de Vinaròs, vull transmetre-vos el vostre agraïment, agraïment més sincer. Continueu exercint la vostra tasca amb professionalitat, proximitat i vocació de servei. Sentiu-vos molt orgullosos de la vostra professió i també del compromís que representeu. En nom de l'Ajuntament de Vinaròs, gràcies per la vostra dedicació, pel vostre esforç i pel vostre compromís amb la nostra ciutat.
0: I passem ara a Benicarló perquè la Universitat Popular del municipi inicia el curs amb 648 alumnes i 48 grups. La programació 26-27 amplia l'oferta formativa amb 9 grups i activitats per a donar resposta a l'elevada demanda de la ciutadania. La programació també incorpora noves propostes com un grup de literatura de proximitat dedicat a conèixer l'obra d'autors i autors de la zona, així com noves opcions en l'àmbit de la costura i el disseny. Les activitats es desenvoluparan principalment a la seu de la Universitat Popular situada al carrer Major 36, però també s'utilitzaran altres espais municipals com l'Espai Creatiu Municipal del carrer del Tossal de les Figueres i l'Auditori Pedro Mercader per als grups de teatre. Aquestes han sigut les paraules del regidor de Cultura, Carlos del Sorts.
3: Avui hem començat el curs escolar 2026-2027 de la Universitat Popular de Benicarló i ho hem fet amb un total de 648 alumnes matriculats en 48 grups distribuïts en 12 àrees temàtiques. Són unes xifres que ens demostren la gran demanda i l'interès que continua despertant aquesta iniciativa municipal. A més, enguany hem volgut donar resposta precisament a aquesta demanda ampliant alguns dels grups que ja tenien molta acceptació i incorporant també noves propostes, com és el cas de la literatura de proximitat, noves opcions de tall i confecció i activitats vinculades al disseny. Vull aprofitar per a recordar que la Universitat Popular compleix enguany 35 anys i que continua sent un espai molt important de formació, però també de convivència i de relació entre persones. L'objectiu és que qualsevol persona que tingui ganes d'aprendre, de desenvolupar una afició o simplement de compartir coneixements, pugui trobar així una activitat que li interessi.
0: I seguim a Benicarló perquè el grup municipal de Vox ha aclarat la seva postura sobre l'I Ramon Cid i es postula en la mateixa línia que l'Ajuntament de Benicarló, ja que exigeix a la Conselleria, al qual que l'alcalde de Benicarló, que retiri el recurs al Suprem i construïsca d'una vegada el IES Ramon Cid de Benicarló. El portaveu del grup municipal Vox en Benicarló, Toni Fornés, exigeix a la Conselleria d'Educació que reconsideri i retiri el recurs de cassació presentat ante el Tribunal Suprem contra la sentència del TSJ favorable a la continuïtat del pla edificant per a l'IES Ramon Cid. I passem a l'àmbit provincial, perquè el PSPB-PSOE destaca la major inversió de la història en dependència i exigeix a Pérez Llorca que la destina a reduir les esperes a Castelló. Samuel Falomir, el secretari general provincial del PSPB-PSOE, celebra els 6.200 milions extraordinaris del govern central que duplicarà la seva aportació en 2027 i reclama al PP que no aprofite els nous recursos per a reduir el finançament de la Generalitat. El secretari general provincial, Samuel Falomir, ha reclamat a Pérez Llorca que aprofiti este reforç per a donar resposta a les més de 1.000 persones que continuaven pendents d'una prestació de dependència al març i a les més de 3.000 persones que esperen una plaça residencial pública a la província.

0: Y seguim en la província perquè la Diputació de Castelló ha traslladat la celebració del Dia Oficial de la província, inicialment previst per al divendres 2 d'octubre, al pròxim 23 d'octubre, i tot a causa de la previsió de pluges persistent en tota la província per al 2 d'octubre, i perquè es tracta d'un acte a l'aire lliure en un muntatge complex i un desplaçament d'autoritats i militars de tota la província. La Diputació de Castelló ha adoptat aquesta mesura per responsabilitat i per garantir la seguretat i comoditat de tots els assistents. I tanquem el programa en cultura, perquè el Cosebre celebrarà el Cosebre Yankee en una nova edició del 2 al 4 d'octubre. En total, 27 camions americans i 40 vehicles estaran exposats en el passeig marítim Tomàs Vallès i també recorreran Alcalà i el Cosebre. Els vehicles americans, tant grans camions com cotxes, seran els protagonistes el pròxim cap de setmana al Cosebre. Del 2 al 4 d'octubre, el passeig marítim Tomàs Vallès acollirà la concentració amb la zona d'exposició de vehicles i espai per als concerts previstos. Ja han confirmat la seva presència 27 camions americans i 40 vehicles, entre els quals podran veure mítiques marques americanes. L'esdeveniment està organitzat per Yeke Vickers Justi Galas amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Alcalà Cosebre, que desplega un important dispositiu a nivell logístic i de seguretat per poder acollir-lo. L'edil de turisme, Alejandra Roca, ha destacat que moltes persones aficionades als vehicles americans participen en aquest esdeveniment que acull al nostre municipi des del 2017.
1: Com tu, no hay ninguno.
2: ¿Buscas una experiencia gastronómica inolvidable dentro de una bodega centenaria y un museo del vino único? En el restaurante de la bodega Besaldoc Baix, en Sant Mateu, te invitamos a disfrutar de nuestro menú a la carta. Menú Ruta del Sabor y un exclusivo menú maridaje. 8 platos y 8 vinos seleccionados para ti. Déjate sorprender también por las sugerencias del chef, siempre con productos de proximidad y temporada. Reserva ya tu mesa al 673-216-280 o visita nuestra web www.bodegues.es. Restaurante de bodegas Besaldoc Baix. Sabores auténticos en el corazón de San Mateo.
3: Como tú, no hay ninguno.
4: Querido reformista, en Obramat no podemos evitar que el muro recién pintado que acabas de construir para tu cliente no acabe lleno de balonazos de su hijo, pero sí que podemos hacer que los materiales sean de primera calidad para que aguante muchos años. Y es que en Obramat tenemos marcas profesionales líderes en el sector en más de 20.000 productos para ofrecerte la mejor calidad profesional. 20 años construyendo juntos. Obramat. Querido experto en construcciones y reformas, en Obramat no podemos saber antes de empezar una reforma si necesitas cambiar la fontanería de la casa o reinstalación eléctrica, pero sí tenemos más de 20.000 productos con un stock de almacén siempre disponible para que puedas elegir la cantidad que necesites y cuando lo necesites. 20 años construyendo juntos. Obramat.
0: I acabem, com sempre, en les farmàcies de guàrdia. A Vinaròs, la farmàcia Torregrossa a l'avenida Llibertat número 9. I a Benicarló, la farmàcia Santos al carrer Major número 1. I això ha sigut tot per avui. Fins així el programa d'avui. Dimarts, no oblideu que mos podreu escoltar demà al matinal, tant de les 7:20 com a les 8:20, i també després a l'Hoy por Hoy a les 12:20 i a la 1:10. I com sempre, demà, com tots els dies, el migdia a les 2:07.

0: Autotrack Vinaroz ponemos a punto el frío que mueve tu negocio.
1: Montamos, reparamos, mantenemos e instalamos equipos de frío para furgonetas, camiones isotermos y vehículos industriales, pensados para negocios que no pueden permitirse que el frío falle.
0: Contamos con Nico, nuestro hombre del frío, con más de 15 años de experiencia en frío industrial y vehículos refrigerados.
1: Además, revisamos tu equipo, mantenemos el isotermo en perfecto estado y nos encargamos de que cumpla con la homologación ATP.
0: Si tu vehículo necesita frío, necesita Autotrack.
2: Cada vegada són més els pacients que confien en els professionals de Clínica Dental Ebre Clínica Tortosa, Clínica Dental Montsià Amposta i Clínica Dental Azahara Vinaròs. Som les clíniques dentals amb millors valoracions a Google. Noelia, Alberto, Paula o Manu són alguns dels pacients que amb les seves ressenyes posen en valor la delicadesa en les neteges, la cura dels més petits, el tracte proper i la sinceritat amb els plans de tractament. Tu també pots formar part d'aquesta gran família. Tens una clínica ben a prop teu. Clínica Dental Ebre Clínica Tortosa, Clínica Dental Montsià Amposta i Clínica Dental Azahara Vinaròs.
3: Des de sempre, Caixa Vinaròs ha estat un suport fundamental.

0: Cadena Ser, 100 años de radio.
1: Cada vegada són més els pacients que confien en els professionals de Clínica Dental Ebre Clínica Tortosa, Clínica Dental Montsià Amposta i Clínica Dental Azahara Vinaròs. Som les clíniques dentals amb millors valoracions a Google. Noelia, Alberto, Paula o Manu són alguns dels pacients que amb les seves ressenyes posen en valor la delicadesa en les neteges, la cura dels més petits, el tracte proper i la sinceritat amb els plans de tractament. Tu també pots formar part d'aquesta gran família. Tens una clínica ben a prop teu. Clínica Dental Ebre Clínica Tortosa, Clínica Dental Montsià Amposta i Clínica Dental Azahara Vinaròs.
2: La Diputació de Castelló impulsa les iniciatives artístiques que es programen a la nostra província. Ens esforcem per oferir activitats culturals de gran qualitat, donant suport a l'art i a la música, als nostres orígens, a la nostra identitat, promovent la formació i oferint ajudes a entitats locals i associacions. Volem que la cultura es visca i es gaudisca en cadascun dels 135 municipis de Castelló, fent de la nostra província un gran escenari cultural amb espectacles de teatre, dansa, circ, música i literatura. Castelló, escenari cultural. Diputació de Castelló.